0: por la compra del mobiliario de cocina con o sin obra, tienes hasta el 50% de descuento en electrodomésticos Elica. Máxima calidad. Solo hasta el 30 de septiembre. Ver condiciones en tienda. Tod Cocina. En San Vicente 342 en Valencia. También en Alicante y Murcia. Tod Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
1: Más de uno La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.
2: Las 12 y 42 minutos, Dios nos libre, pero si han tenido que ir a urgencias durante este verano, y ahora sobre todo en el mes de agosto, yo creo que también de una forma especial, no sé por qué, están pudiendo comprobar o han podido comprobar cómo la sala de espera de urgencias del Hospital de la Ribera está hasta los topes. Se atienden en torno a 400, 500 personas diariamente. Y la verdad es que esta circunstancia, pues, sin duda alguna, requiere de algún toque de atención, de algún llamamiento y también, ¿por qué no?, de alguna sugerencia. Es lo que realiza la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de La Ribera, con cuya portavoz vamos a hablar. Ángels López, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Es de locos ponerse enfermo ahora mismo y tener que ir a urgencias del hospital.
3: Siempre es una incomodidad física semanal y tendré que acudir a un hospital porque normalmente son situaciones que ningú vol realizar. Y el problema de muntes cuando después de tener una necesidad que está justificada y que después de pasar el triaje necesites quedarte, per desgracia, en un hospital para recuperarte, te diuen que no n'hi ha allí i que tens que esperar-te allí en unes condicions que la venta no són més adequades.
2: Bueno, ¿qué es lo que han detectado ustedes en este mes de agosto, en este verano?
3: Pues con ya alertàvem en juny, la situació no pintava bé perquè tenint en compte que estem en una comarca que és una zona de turisme i que en els mesos d'estiu aumenta molt la població, tant en les platges com en les urbanitzacions que tenim al voltant. El que la direcció del Departament de la Ribera de Salut intente reduir tant el personal com l'atenció sanitària que se presta en els centres de salut com tancar alguna planta no era el més convenient perquè podia produir la situació que està plasmant ara, desgraciadament, en la realitat de que falten llits i que les persones hagin d'estar en urgència esperant una alta hospitalària d'un altre pacient per poder calentet encara ocupar aquest llit. Nosaltres hem estat portant un seguiment i el mes de juliol no és que hagi sigut bé, però que se podia suportar, però des de la setmana passada està havent un augment molt important del temps d'espera dels pacients que requereixen una hospitalització i s'han detectat picos, pues això d'estar 43 persones esperant en urgències durant hores o dies a que n'hi haguera un llit disponible quan n'hi havia una planta, que era la quarta, que està totalment tancada durant tot aquest temps. La situació va ser tan insostenible que tingué que veure en l'obligació de tindre que obrir, encara que fora mitja planta, per a poder absorbir almenys alguns pacients, perquè, clar, era una situació molt caòtica, tant per als pacients com per al personal que està desbordat, perquè, evidentment, en urgències no és el lloc més adequat per a la recuperació d'un pacient, però tampoc per a l'atenció, perquè les persones que estan allí estan per a el període de triatge i el període de selecció quan una persona està diagnosticant-la de quina és la seva situació sanitària per a veure què és el que se fa en ella i no per a portar un seguiment que requereix unes altres condicions i que per això estan les plantes i per això està organitzada l'atenció sanitària d'aquesta forma.
2: Hablan ustedes de boxes triplicados en urgències con todo lo que esto conlleva, ¿no?
3: Claro, es que el problema de que quan hi ha tres, inclús quatre persones en urgències, dins d'un recinte que està preparat per a dos, encara en dos persones, pues ficar un paravant entre mitges i que n'hi hagi un mínim d'intimitat, pues si necessites fer un pipi,

0: Avui en portada la pròxima tornada a escola, que serà, com és tradició, molt cara. Què tal? Bona vesprada. Queden avui exactament 15 dies per al 9 de setembre, que és quan començarà el nou curs a la comunitat, i és moment de fer càlculs. També és temps de preparar els barrancs per a la tardor, reclamen molts ajuntaments valencians, als quals de seguida sentim també. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Queden avui 15 dies exactes per a la tornada a escola. Serà el 9 de setembre, segons el calendari fixat per la Conselleria d'Educació, i les famílies valencianes ultimen ja els preparatius per a eixe retorn a les aules en aquestes setmanes encara d'estiu, que es converteixen en un recorregut per papereries i llibreries. Andreina Pietri.
1: El director de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, Julián Tío, advoca perquè la tornada al cole es faça de manera responsable i sostenible, i per això enumera una serie de consejos para maximizar el estalvi y evitar las compras per impulso.
2: Siempre nos va a ayudar a poder bajar ese importe final, aprovechar el material escolar y los libros del año anterior, hacer una lista de las cosas que se necesiten comprar, comparar precios en diferentes establecimientos, el comprar de manera también escalonada, elegir el comercio de proximidad, informarse sobre las ayudas y becas que ofrecen los diferentes ayuntamientos, comunidades, etcétera.
1: La inversió en el material escolar pot semblar un gasto ineludible. No obstant això, des de Abacu adverteixen que existeixen formes per aconseguir tot el necessari per als estudiants sense que això es convertisca en un estrall per a les famílies.
2: El gasto fluctúa mucho. Cada familia va a diferir muchísimo de las otras. Va a ser diferente si es un colegio público, si es un colegio privado, si incluimos extraescolares, si no las incluimos, si va a haber transporte, no va a haber transporte. Siempre tener muy claro de cuánto disponemos, de cuánto nos podemos endeudar como familia y a partir de ahí ya valorar ese gasto.
0: Una de les despeses més grans i importants és la de l'estudiantat universitari, que necessita un pis o almenys una habitació a un altre municipi diferent al seu d'origen per a poder anar a la universitat. I si la crisi de la vivenda és brutal, l'estudiantat encara ho nota molt més. Fernando Cosgallón, el director de la Càtedra Observatori de l'Habitatge de la Universitat Politècnica de València, ha estat avui a Más de Uno València.
3: El problema es que están compitiendo los estudiantes con ya gente que viene a trabajar. Y ese es el gran dato. O sea, aquí el problema es que estamos aumentando 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana cada año. Llevamos 5 años, hemos aumentado 500.000. Eso es inasumible para ningún mercado y el de la vivienda tampoco. Y ese es el factor que hace que sea un momento muy diferente a los últimos 50 años.
0: La solució, insistix Cosgallón, passa per construir més vivenda i més específicament vivenda de protecció oficial. Les associacions de pares i mares d'alumnes demanen a les institucions una llei per a la climatització de tots els centres educatius valencians. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
4: Al juny, les aules van superar els 35 graus a les 10 del matí. Recorden que els col·legis són els únics centres públics sense climatització i al setembre tornarà el problema. Vicent Gumbau, president de FAMPA.
5: Volem una llei que obligui a climatitzar els centres. No es pot treballar dins d'una aula a més de 26 graus, que és el que marca el protocol de prevenció de riscos laborals. Si els xiquets i els menors tinguin dret a votacions, això no passaria. Estan oblidats per l'administració.
4: FAMPA presentarà en setembre 30.000 firmes en les Corts per a demanar una llei valenciana de la climatització. Diuen que les ajudes a la climatització del govern valencià, alguns centres han sigut insuficients.
0: Més enllà de l'educació, és recuperant i xe fil de la tornada al dia a dia, també és un repte per a la butxaca, l'alimentació. I no només per als consumidors, sinó també per als venedors. L'Associació Provincial de Venedors Ambulants d'Alacant denuncia que la pujada dels costos de producció al sector primari està provocant ja conseqüències negatives sobre les seues vendes als mercadets que podem trobar a pobles i ciutats, que ells tracten d'ajustar els beneficis, però que ho acaba pagant inevitablement la clientela. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Sí, muchos hortelanos tienen su propio puesto y aunque se trata de productos de proximidad no han tenido más remedio que repercutir en los precios esa subida de los combustibles, de la energía o de los fertilizantes. Mati Hernández es la presidenta de la citada asociación.
7: A pesar de que en los mercadillos hay mucha gente que son cosecheros y pueden traer más barato el producto y me dicen, madre mía, es que me da hasta vergüenza poner estos precios, pero la fruta y verdura ha subido muchísimo.
6: Además, según Hernández, esta situación ha llevado a los consumidores consumidores a cambiar también el hábito de comprar por kilos y ceñirse exclusivamente a la cantidad de unidades que van a consumir.
0: Millors xifres ens està deixant el turisme rural, que està vivint una bona temporada d'estiu, així a la comunitat. Els allotjaments de l'interior estan registrant xifres d'ocupació d'entre el 85 i el 100% en alguns dels dies de major demanda, especialment durant els caps de setmana o dates assenyalades, com ara la del gran eclipsi del passat 12 d'agost. Alejandra Carrillo.
8: Des de temps d'interior fan un balanç positiu d'estos mesos. El seu president, Joaquín Deusdat, destaca els bons nivells d'ocupació aconseguits pels establiments rurals valencians.
9: Como todos los veranos bien, pero este pues con en la zona más de Castellón, la zona de interior, el eclipse pues ha marcado un poco el desarrollo de, digamos, de esta semana del 15 de agosto, que siempre es por excelencia la de fiestas de pueblo y está funcionando muy bien. La mayoría pasamos del 85%, por no decirte el 100%, en días puntuales.
10: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
0: Una i 57, contàvem ara fa 24 hores eixa carta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, avisant de la preocupació de molts municipis per l'estat dels barrancs i rius de cara a les pluges de la tardor. Avui hem preguntat així a Onda Cero a alguns ajuntaments i ens confirmen que sí, Andreïna, que hi ha preocupació.
1: Per exemple, a Alboraia, a l'àrea metropolitana de València, recorden que han demanat l'adequació del barranc del Carraixet en diverses